Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.

0: 91.3, l'emissora municipal.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Voces Creatives va celebrar el dissabte passat la segona fase del talent show local al pati del Centre Cultural. Van quedar finalistes aquests sis artistes: Marlenys, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guérez, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc la semifinal i es tornarà a recollir medicaments. Ahir el Mercat Municipal va estrenar la nova organització dels negocis. Les 7 parades de roba i calçat que s'ubicaven al carrer Nou s'han traslladat a l'inici de la Rambla dels Pinatons. Amb aquesta reorganització, totes les parades del mercat quedaran concentrades a la Rambla dels Pinatons, entre la rotonda del carrer Cervantes i la rotonda del carrer Palau Ausit, recuperant la distribució d'abans de la pandèmia. Èxit rotund un any més del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar el passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per l'esclerosi múltiple i que l'Ajuntament de Ripollet s'adhereix des de fa anys. Els diners recollits de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a poder acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim al Cim Molí d'en Rata la conferència Amors, desamors i veus pròpies, una nova sessió del cicle Extra Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Voces Creatives va celebrar el dissabte passat la segona fase del talent show local al pati del Centre Cultural. Van quedar finalistes aquests sis artistes: Marlins, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guedes, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc la semifinal i es tornaran a recollir medicaments. Ahir el Mercat Municipal va estrenar la nova organització dels negocis. Les 7 parades de roba i calçat que s'ubicaven al carrer Nou s'han traslladat a l'inici de la Rambla dels Pinatons. Amb aquesta reorganització, totes les parades del mercat quedaran concentrades a la Rambla dels Pinatons, entre la rotonda del carrer Cervantes i la rotonda del carrer Palau Usit, recuperant la distribució d'abans de la pandèmia. Èxit rotund un any més del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar el passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per l'esclerosi múltiple i que l'Ajuntament de Ripollet s'adhereix des de fa anys. Els diners recollits de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a poder acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim al CIM Molí d'en Rata la conferència Amors, desamors i veus pròpies, una nova sessió del cicle Extra Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ràdio. Visca la ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Voces Creatives va celebrar el dissabte passat la segona fase del talent show local al pati del Centre Cultural. Van quedar finalistes aquests 6 artistes: Marlenys, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guedez, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc la semifinal i es tornarà a recollir medicaments. Ahir el Mercat Municipal va estrenar la nova organització dels negocis. Les 7 parades de roba i calçat que s'ubicaven al carrer Nou s'han traslladat a l'inici de la Rambla dels Pinatons. Amb aquesta reorganització, totes les parades del mercat quedaran concentrades a la Rambla dels Pinatons, entre la rotonda del carrer Cervantes i la rotonda del carrer Palau Ausit, recuperant la distribució d'abans de la pandèmia. Èxit rotund un any més del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar el passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per l'esclerosi múltiple i que l'Ajuntament de Ripollet s'adhereix des de fa anys. Els diners recollits de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a poder acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim al Cim Molí d'en Rata la conferència Amors, desamors i veus pròpies, una nova sessió del cicle Extra Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

si fred o calor, sempre és bon dia Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Voces Creatives va celebrar el dissabte passat la segona fase del talent show local al pati del Centre Cultural. Van quedar finalistes aquests sis artistes: Marlenys, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guedes, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc la semifinal i es tornarà a recollir medicaments. Ahir el Mercat Municipal va estrenar la nova organització dels negocis. Les 7 parades de roba i calçat que s'ubicaven al carrer Nou s'han traslladat a l'inici de la Rambla dels Pinatons. Amb aquesta reorganització, totes les parades del mercat quedaran concentrades a la Rambla dels Pinatons, entre la rotonda del carrer Cervantes i la rotonda del carrer Palau-Ausit, recuperant la distribució d'abans de la pandèmia. Èxit rotund un any més del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar el passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per l'esclerosi múltiple i que l'Ajuntament de Ripollet s'adhereix des de fa anys. Els diners recollits de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a poder acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim al CIM Molí d'en Rata la conferència Amors, desamors i veus pròpies, una nova sessió del cicle Extra Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: 91.3. L'emissora municipal. Ja.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Voces Creatives va celebrar el dissabte passat la segona fase del talent show local al pati del Centre Cultural. Van quedar finalistes aquests sis artistes: Marlins, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guedes, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc la semifinal i es tornaran a recollir medicaments. Ahir el Mercat Municipal va estrenar la nova organització dels negocis. Les 7 parades de roba i calçat que s'ubicaven al carrer Nou s'han traslladat a l'inici de la Rambla dels Pinatons. Amb aquesta reorganització, totes les parades del mercat quedaran concentrades a la Rambla dels Pinatons, entre la rotonda del carrer Cervantes i la rotonda del carrer Palau Usit, recuperant la distribució d'abans de la pandèmia. Èxit rotund un any més del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar el passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple i que l'Ajuntament de Ripollet s'adhereix des de fa anys. Els diners recollits de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a poder acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim al CIM Molí d'en Rata la conferència Amors, desamors i veus pròpies, una nova sessió del cicle Extra Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
3: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
5: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
6: You got me on Facebook.
5: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
7: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
8: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
5: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Marc Batalla.
1: Bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts i benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a l'Instagram Live d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 710, és el 22è d'aquest any 2025 i el 35è i darrer d'aquesta temporada. Avui és 9 de juliol, és el Dia Mundial de la Misofonia, un trastorn neurològic que causa ansietat a determinats sons quotidians, com ara sentir mastegar, respirar fort o teclejar. Toni Miralles, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Fem aquest programa Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i streaming a la redacció Toni Miralles i Judit Josa i a la producció i presentació qui els parla, Marc Batalla. Fetes les presentacions, aquest és el sumari de l'info setmanal d'avui.
2: Començarem informant de la diada LGTBIQ+, també farem un avanç a la festa major que s'acaba de presentar. Seguidament explicarem les millores en l'enllumenat i repassarem com va anar l'Ikigai Japan Week i la gala de la segona fase de Voces Creatives.
1: I en el bloc d'entrevistes tindrem a l'Organització de l'Orgull sobre la programació d'enguany. Ens ho vindran a explicar Montse Arrai, regidora d'LGTBIQ+, a l'Ajuntament de Ripollet, i José María Sebastián, cap de Serveis Comunitaris. A continuació tindrem a l'entitat Voces Creatives en conversa amb Oswald Hernández i Facundo Bertola pel talent show que tenen en marxa i també per la campanya de recollida de medicaments per Venezuela. També ens visitarà el regidor de Benestar Animal, Diego Puig, per la posada en marxa del test d'ADN de gossos. Després farem balanç de la temporada del GESAM amb l'Albert Mir, coordinador, i acabarem amb el jugador d'hoquei flamant, segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, Sergi Miras. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Com cada 7 dies, fem un flash de l'actualitat informativa dels esports i de l'agenda dels pròxims dies. I comencem parlant de la diada LGTBI i també dels actes que la precedeixen.
2: Un any més, el Dia Internacional de l'Orgull o per l'alliberament LGTBI+, que es commemora el 28 de juny, és l'eix del programa festiu i reivindicatiu, enguany amb el lema Estima és orgull. A les actes van començar dimarts amb un monòleg i l'espai de col·loqui i reflexió Middleground a càrrec d'Eloi Martín Casanovas. Es tracta d'una reflexió sobre les batalles que lliuren amb les expectatives. En acabar hi va haver un col·loqui i reflexió amb l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Aquesta tarda s'està fent un grup de criança i joc de famílies, especials LGTBI i als Solets Minilàndia, i tot finalitzarà demà divendres amb Estima és orgull, diada LGTBI, a partir dels 25 minuts passades les 6 al pati del Centre Cultural. La Careta serà novament qui s'encarregui d'obrir la diada amb l'espectacle Orgull de la Careta. Tot seguit, una novetat d'enguany, el microjove per visibilitzar un espai adreçat als joves entre 14 i 25 anys que vulguin representar un missatge per orgull mitjançant qualsevol forma d'expressió artística o escènica. Després serà el torn de lectura del manifest per tot seguit deixar l'escenari a Flamenco Queer presentat per Dirty Tablao, el concert de La Perra i el Cari i un final de festa amb l'artista musical DJ Alex Martin. Tampoc faltaran a la cita l'Associació Gais Positius i l'Observatori contra la LGTBI-fòbia amb un stand d'informació i assessorament. També el comerç local tornarà a unir-se enguany a la celebració del Dia de l'Orgull, lluint enguany una nova imatge amb el tema Orgull de Comerç. Igualment, l'Ajuntament fa una crida a tota la ciutadania a penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí als seus balcons, bandera que s'hi serà també a l'edifici municipal.
1: Parlem ara que dimarts es va donar a conèixer el programa de la Festa Major 2026.
2: Així és, la Festa Major enguany comptarà amb uns 140 actes repartits en una trentena d'espais, organitzada des de la participació i amb l'objectiu de ser més accessible. Els concerts d'Efecto Pasillo, Maruja Limón, Doctor Prats i Al·lèrgiques al Polen són alguns dels plats forts, juntament amb el 30è Ripollet Rock Festival i el Vaparir Tour de Radio Flashback i el concert tribut a Rafaela Carrà.
1: Ja estan en marxa també els treballs per tenir un Ripollet 100% LED.
2: Actualment s'estan canviant 1.349 llumeneres que estan sent renovades amb la tecnologia LED d'alta eficiència i representaran un espai energètic global del 65%. En total, des de 2023 s'haurà invertit més de 1.200.000 euros en aconseguir una xarxa més estable i eficient.
1: Parlem ara de Populus Labora, que va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina feta en la propera convocatòria 2026-2028.
2: Entre els diferents temes tractats, destaca que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar els 700.000 euros de pressupost que ha tingut l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora, repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades i tallers. En aquest sentit, Populus ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes.
1: El curs 2025-2026 ha tancat una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjadors al Vallès Occidental.
2: Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajudes, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana, un 4,1% per sobre de la mitjana. Ripollet, aquest informe, volem dir, elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal, assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa de aquest recurs, especialment en les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades.
1: Amb l'estiu, molta gent marxa fora de forma més sovint. És per això que els Mossos d'Esquadra han compartit una sèrie de consells per evitar que et robin a casa.
2: El text posa l'accent en la col·laboració veïnal i recorda que avisar la policia si es detecten persones en actitud sospitosa a prop de l'habitatge pot ajudar a evitar delictes o facilitar-ne la investigació. Entre les recomanacions, la policia insisteix en que la importància de tancar sempre amb clau les portes d'accés al carrer, tant a l'hora d'anar a dormir com en absències, també en absències breus, i comprovar que cap persona desconeguda aprofiti l'entrada de l'edifici.
1: Ripollet ha tancat un mes de juny molt calorós, amb màximes de 35 graus.
2: I tant, ja és tan veu de tothom, no? La temperatura mitjana mensual ha estat de 24,6 graus, temperatures notablement superiors a les del mes de maig, degut principalment a la primera onada de calor patida. La precipitació acumulada ha estat de 22,2 mil·límetres, concentrada principalment el 4 de juny. També es poden consultar les restes de dades climatològiques i la resta d'informació a la web municipal.
1: Parlant de la climatologia, actualment estem en una altra onada de calor i, de fet, s'han superat aquests 35 graus i la piscina municipal està oberta per la gent més vulnerable avui també, aquest dijous. I ara parlem de calor, i si ets jove i vols refrescar-te, no et pots perdre la Jove Fest a la piscina municipal.
2: El pròxim dimecres, a la piscina municipal de Ripollet acull la primera edició de la Jove Fest a la piscina, una nit de bany nocturn per joves i amb música del DJ Matt. Serà amb entrada gratuïta limitada a l'aforament, que per cert s'ha exhaurit en poques hores, 300 invitacions. Així es garanteix un espectacle, com diu el seu nom, espectacular.
1: I fa cosa de minuts l'Ajuntament ha anunciat també per xarxes que amplien una mica més aquest aforament, o sigui que encara hi ha algunes entrades disponibles.
2: Jo crec que ja no, ja s'hauran acabat, quan acabat. Has parlat tu.
1: El mes de juny, el Símbol i d'en Rata ha acollit 4 sessions d'un programa pilot organitzat entre els departaments de patrimoni i gent gran, sota el nom Ripollet, Història, Fang i Patrimoni.
2: Es tracta de tallers creatius i patrimonials pensats per apropar la història del patrimoni a través de l'art, el fang i les tècniques artesanals, alhora que es treballa en la recuperació de la memòria històrica i les històries de vida de les persones participants. Un programa que pretén formar part d'un projecte que vincularà salut mental amb temes de patrimoni, memòria històrica i art. Els tallers han comptat amb la participació de persones grans al municipi, algunes d'elles que realitzen els tallers de memòria al Casal d'Avis.
1: Més d'un centenar de persones van assistir aquest dijous a la novena vetllada d'estiu al Jardí Romàntic de la Casa Pedró, un dels espais més singulars del nucli antic de Ripollet.
2: El músic ripolletenc Lluc López va protagonitzar la nit de piano, acompanyat amb una desena de veus de la Dudateca, part d'un cor molt més gran que van interpretar una selecció de peces de l'espectacle representat recentment al Teatre Comtal. La vetllada també va incloure una explicació sobre la Casa Pedró i del seu jardí i el tradicional còctel de cava ofert per l'anfitrió. Les nits amb música tornaran a l'octubre.
1: Divendres, el pati del Centre Cultural va acollir la festa de cloenda de la 8a edició de l'Aikigai Japan Week.
2: Va ser una vetllada que va incloure a l'Skipop Random, un concert de cançons d'anime en català, a càrrec del Racó del Manga, i la projecció de la pel·lícula Two Color Kim no Hiro. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet va celebrar l'Aikigai Japan Week, una iniciativa impulsada per la Biblioteca i la Regidoria de Joventut, amb l'objectiu d'apropar la cultura japonesa al jovent i oferir un espai d'oci i participació al voltant de fenòmens tan populars com el manga, l'anime, la música i la cultura contemporània japonesa.
1: Voces Creatives va celebrar el passat dissabte la segona fase del seu talent show local al pati del Centre Cultural.
2: Van quedar semifinalistes aquests sis artistes: Marlenis, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells i totes elles van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guedes, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. La final de la segona edició de Voces Creatives tindrà lloc aquest mes de juliol i escollirà l'artista taloner de la Festa Gran de Ripollet en una gran final que serà justament en aquella festa major. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc aquesta semifinal i s'aprofitarà també per tornar a recollir més medicines.
1: Abans parlàvem de la propera Jove Fest, però dissabte ja vam tenir la primera Jove Fest amb Flash FM.
2: Sí, aquest passat dissabte a la plaça de Joan Abat es va omplir del millor ritme amb la segona edició de la Jove Fest de Flash FM. La cadena radiofònica de referència de música a Catalunya va punxar els millors èxits internacionals de la mà dels seus millors DJs, l'Héctor Ortega i el Sergi Domena.
1: I ara passem als esports.
2: El ripolletenc Sergi Mira, jugador professional d'hoquei patins i entrenador, ha estat anomenat com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, que disputarà del 20 al 25 de juliol el campionat europeu a Braga, Portugal. En la segona part d'aquest informatiu en parlarem més a fons amb el protagonista. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada guanyant la medalla de plata al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Luca va disputar un campionat impecable arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt disputat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota dels play-offs contra la Nucía una possible en marxa, però els dubtes s'han esvaït en aquesta darrera setmana després d'anunciar la renovació. Èxit rotund, un any més al mullat per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar aquest passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Els diners recaptats de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I una darrera notícia d'esports és que José María Guerrero, de 49 anys i format al club de boxa Ripollet, aquest campionó d'Espanya de bàsquet, és ara seleccionador català de boxa amateur. Per Guerrero, aquesta nova etapa significa un somni fet realitat que feia temps que perseguia. Tot i el poc temps de preparació amb només 4 entrenaments conjunts, el tècnic va valorar positivament els resultats obtinguts. El seu principal objectiu és consolidar un grup jove i competitiu amb projecció catalana, estatal i internacional.
1: I acabem aquest primer bloc informatiu amb l'agenda.
2: Comencem divendres perquè és que tenim cinema familiar en català amb Super Mario, la pel·lícula, a les 6 de la tarda al Centre Cultural. 25 minuts passades a les 6 de la tarda al pati del Centre Cultural ja comencen tots els actes de la Diada LGTBI, que acaben a les 9 amb Teatre d'Ale, Play al Beso, al teatre... No, volem dir que acabem aquest divendres amb el teatre que hi ha al Teatre Auditori, amb Dale, Play al Beso. Passem a dissabte. acte que torna a haver teatre durant el dia amb Bodas de Sangre a les 11 al Teatre Auditori. A les 6 serà el torn de Tributo, de Raid de Ciclone, i a les 9 serà Iba yo al supermercado, cuando també tindrem a partir de les 7 de la tarda la nit de Sound System de l'Skate Park. Aquestes obres, o la majoria de les obres esmentades anteriorment, formen part dels espectacles de la Careta de final de curs. Diumenge hi haurà Benedicció de Sant Cristòfol a partir de les 9 a la Rambla Pinatons. Dimarts vinent hi ha conferència sobre arquitectures inevitables i la justícia com a crítica d'art a les 6 al Cip Molí d'en Rata. Són unes conferències molt interessants que s'estan fent aquests mesos d'estiu. I dimecres a les 6 de la tarda hi ha Bibliolab Creatiu a la biblioteca i la Jove Festa esmentada abans a la piscina municipal a partir de 9:45 del vespre. I acabem dijous amb el Club de Lectura Petits Plaers a l'estiu a 6:45 de la tarda a la biblioteca.
1: Molt bé, fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Toni, i ens veiem al setembre ja.
2: Gràcies, sí, perquè aquest és l'últim. S'acaben les notícies ja i arriben les vacances. Gràcies a tots.
1: Exacte. Nosaltres fem una breu pausa i a la tornada parlem amb la regidora de LGTBIQ+, Montse Arraiz, i José María Sebastián, cap de serveis comunitaris, sobre la programació de la Diada de l'Orgull a Ripollet. Fins ara.
3: El 91.3, info setmanal.
4: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
5: A veure, què no sona, papa?
4: Los terneros aquells que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
5: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
4: Això. Però a quina hora és?
5: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
6: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
7: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
8: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
9: Mama, vull ser artista!
8: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
10: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
11: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso...
12: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins Poc Rock.
13: Serendipia, el enigma ancestral. Donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
3: Al 91.3, info setmanal.
1: Aquesta setmana Ripollet celebra el Dia Internacional de l'Orgull o per l'alliberament LGTBI+, que es va commemorar el passat 28 de juny. Durant la setmana hem tingut diferents actes que tindran el seu gran final demà divendres amb la Diada LGTBIQ+. I per parlar-ne ens acompanya Montse Arraiz, regidora de LGTBIQ+, i José María Sebastián, cap de serveis comunitaris. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, si us sembla, abans d'entrar amb el plat fort de la diada, analitzem una mica com ha anat aquesta setmana, perquè dimarts ja vam tenir un primer monòleg, Middleground, seguit d'un col·loqui i un espai de reflexió. Com va anar?
15: Doncs la veritat és que va anar molt bé, i quan preparem activitats d'aquest tipus mai acabes de saber segur com quina resposta n'hi haurà, no?, per part de la ciutadania, perquè moltes vegades, tot i ser

0: un espectacle de dansa amb una projecció audiovisual, no era una barreja així, i després la part del color que hi va participar l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, però és que va haver-hi una participació per part del públic molt profitosa i amb unes reflexions molt interessants.
1: Perfecte, i ara mateix s'està realitzant als Solets de Minilàndia també una altra activitat de jocs d'infància. La gent que vulgui anar ja pràcticament ja no hi arriba, però bueno, en què consisteix aquesta activitat?
0: Bueno, Solets Minilàndia sempre van fent també activitats per fomentar les famílies des d'un punt de vista més divers i inclusiu, no? I d'un temps aquí que sempre fan propostes també molt interessants en aquest sentit.
1: Perfecte, i ara ja entrem amb el plat gros, que és la diada de demà, que de fet canvia d'ubicacions. Anem aquí al pati del Centre Cultural. Què ens espera demà?
0: Bueno, demà ens espera el dia fort. Jo el pobre José avui no
2: el deixo
0: parlar.
2: Fort. És el plat fort.
0: Demà és el plat fort. O sigui, de fet, nosaltres el que sempre diem és que estem cada dia de l'any, els 365 dies, fent polítiques d'igualtat. Però sí que és cert que hi ha com unes diades especials i en aquest cas pues, el nostre dia fort és demà, no? Hi hauran des de participació d'entitats i participació ciutadana durant la tarda fins als espectacles ja com més potents que són els concerts de nit i DJ.
1: Perquè una de les novetats d'aquest any és que la gent que s'animi pot anar i donar el seu missatge.
2: Mm-hmm. Correcte.
0: Sí, parleu tot una mica.
2: Sí, tenim un espai... Tenim un espai de microobert que està adreçat a persones joves d'entre 14 i 25 anys, per tant que puguin transmetre's el seu missatge referent a l'orgull mitjançant doncs, l'art que vulguin. Pot ser cantant, pot ser ballant, com millor vegin, o sigui, poden disposar d'un espai de 5 minutes. Fins avui poden fer la inscripció al casal de joves, d'acord, fins les 8 del vespre, i demà doncs tindrem una hora on totes aquestes persones que s'hagin inscrit doncs, es podran ensenyar el seu art i també mostrar la seva reivindicació sobre aquest tema.
1: Perfecte, i a banda de tots aquests parlaments, també tindreu parlaments, entenc que parlar que també hi haurà parlament institucional, també tindrem festa, tindrem espectacle de la careta, també tindrem concerts, parleu-nos una mica.
2: Bueno, doncs, com comentes, tindrem també participació de les entitats, tindrem a la Careta que obriran l'activitat amb una activitat que es diu l'Orgull de la Careta, que és un espectacle que combina circ i vodevil també amb textos reivindicatius. Mentre es duri l'activitat, també tindrem a Creu Roja, que tindran una carpa a l'entrada on faran una activitat inclusiva sobre la creació d'una peça de roba amb una finalitat expressiva i reivindicativa. Totes les persones que vulguin participar també es poden adreçar a aquesta carpa que tindrem a l'entrada. Juntament també tindrem unes carpes amb dues entitats que l'Ajuntament té conveni amb elles, que són l'Observatori contra la LGTBI-fòbia i Gais Positius, que faran un punt d'assessorament i d'informació. D'acord? I... Com comentaves, després tenim les activitats més, diguem-ne, artístiques, que estaran formades per Flamenco Queer, que és un espectacle que barreja el flamenc des d'un punt de vista de diversitat, d'identitat... que ja han vingut a Ripollet, que és un espectacle que triomfa arreu d'on han estat. I després continuarem amb un espectacle més que podem definir de petardeo, que és la Perra i el Cari, que ells fan electropop amb missatge social. Tindrem durant tota la jornada a Àlex Martín, que ens farà de conducció de tota l'activitat i finalment tindrem una sessió de DJ amb el propi Àlex Martín que tancarà la diada.
1: Déu-n'hi-do, doncs anem ja cap a la matinada quasi,
2: i tant,
1: no?
2: Sí, sí.
1: O sigui que tindrem feina demà.
2: Tindrem feina aquesta demà a la nit, sí, sí.
1: Bueno, però feina que es gaudeix dintre el cap. Montse, per què és important seguir reclamant jornades com la de demà?
0: Bueno, jo crec que, malgrat que s'ha avançat moltíssim en tema de drets per la gent del col·lectiu, és evident que els discursos d'odi i a xarxes i en determinats foros estan pujant molt, i és quan

0: més vulnerabilitat n'hi ha per aquesta banda, més necessitem continuar reivindicant que els drets aconseguits s'han de mantenir i s'han de millorar perquè realment hi hagi una igualtat de llibertat i oportunitats.
1: Per aquí vull encarar també l'entrevista. Per exemple, aquesta setmana, per posar un exemple, ha sortit la notícia de que Núcleo Nacional es vol presentar a les properes eleccions, un grup d'extrema dreta en contra de tots els drets LGTBI, en contra de matrimoni homosexual, en contra de la immigració. Què li sembla que aquestes menes d'idees de partits es puguin arribar a presentar en eleccions?
0: Jo crec que estem en un context on feia ja, no? O sigui, amb aquestes entrevistes que ens van anir fent, no? De que vam començar la legislatura fins ara, era com que viene el lobo, però la gent es pensava que era com això és el missatge que té una miqueta els partits d'esquerra per autoafirmar-se. Jo crec que és evident ja que la realitat està aquí, que la tenim a les portes i que només cal tenir memòria històrica per saber no fa tants anys d'on venim, no? I el que no podem permetre és anar passos enrere, i no només és que viene, sinó que es volen presentar. Llavors hem d'estar més unides que mai, crec jo.
1: Justament, la diada de demà, bueno, tècnicament del 28 de juny, el que se celebra en la història són els fets de Stonewall, que van succeir als Estats Units, que és la primera gran reivindicació que es va fer als Estats Units en tema de drets del col·lectiu LGTBI contra el sistema. Avui en dia aquesta reivindicació, aquesta lluita s'ha convertit ja en una festa, però segueix necessitant lluitar contra el sistema, o el sistema ja està més d'acord, més a favor del col·lectiu sempre?
0: Jo crec que en un nivell de pla teòric hem avançat moltíssim, o sigui, hi ha un reconeixement de drets que fa anys enrere, com quan als anys 60-70 que van començar totes aquestes revoltes, està claríssim que no hi eren, i hem de ser realistes, avui en dia sí que hi són, però és que portem com tan poc temps amb aquests drets i aquestes llibertats, que també és molt fàcil que si una cosa no està normalitzada es pugui anar cap enrere, no?
2: I també, perdona, però també, com apunta Montse, no oblidem que, encara que siguin activitats festives, és un missatge reivindicatiu el que donem en tota durant tot moment. Vull dir, la lluita continua i és... Nosaltres tractem d'allò que es diu picar pedra cada dia, i tot i que puguem organitzar activitats culturals festives, però no oblidem que totes estan amb un missatge reivindicatiu i de lluita.
1: La Diada de l'Orgull, el terme orgull, vol donar a entendre que ni cap persona s'ha d'avergonyir de ser el que és. Però, tot i així, hi ha gent que li costa més que altres. Des de l'Ajuntament de Ripollet, com es pot ajudar a assessorar aquesta gent que necessita fer aquesta passa i sentir-se lliure?
0: Bueno, les polítiques van enfocades precisament en això, no? Si volem fer governar per tota la ciutadania, doncs hi ha una gran part de la ciutadania que forma part del col·lectiu i s'ha d'afavorir que es sentin integrades a la societat. Llavors tenim tot el sistema del SAI, del SIAT, i que són, a part dels convenis de col·laboració amb l'Observatori i amb Gais Positius, que estan per informar, per assessorar, per acompanyar. A més, ho fent, intentem fer de manera molt transversal, o sigui, poden venir a través de vies de drets socials. N'hi ha moltes vies. Hi ha la voluntat política de fer realitat aquests missatges, no només de que quedin així, sinó que s'intenten, amb els pocs recursos que disposem, perquè sempre ens queixem de que no ens agradaria tenir més, que realment siguin recursos efectius. I n'hi ha aquestes entitats i des de l'Ajuntament una regidoria que s'hi dedica plenament a donar suport a aquestes persones.
1: En aquest sentit, per exemple, a les festes de maig de Cerdanyola es va viure una agressió feixista. Entenc que des de l'Ajuntament al CIAT, no, se'ls va donar suport a les víctimes. Quins són els procediments que l'Ajuntament segueix en aquests casos?
2: Bueno, ara mateix nosaltres el que fem en aquest cas sempre comptem amb la col·laboració del CIAT, també del SAI, de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. En determinats casos també tinguem en compte que també els propis Mossos d'Esquadra també tenen protocols establerts, i a més des de l'Ajuntament de Ripollet estem treballant en la creació d'un protocol contra la LGTBI-fòbia. Hem començat a treballar i durant els propers mesos el tindrem, i que serà una eina transversal que ens ha de guiar a tots i totes precisament per lluitar i erradicar contra aquests fets.
0: Vull puntualitzar una cosa, disculpa, perquè això que diu el José, perquè no se'm malinterpreti, no és arran de la pregunta que has fet o de que van sortir aquests fets que hem decidit fer aquest protocol. Nosaltres ja ho teníem
2: perquè de vegades
0: és una coincidència i sembla, ai mira, ara que ha passat algo, sembla com que l'Ajuntament reacciona. No es pot anar tan ràpid. O sigui, realment és una cosa que ja teníem planificada pues, des de fa molt temps, però s'han de buscar pues, això, els pressupostos, els recursos. Ha donat aquesta coincidència, aquesta mala coincidència, més crec jo, però que vull puntualitzar, que no ha sigut en plan resposta, no?
2: No ha estat un acte reactiu, sinó que ha coincidit en el temps, simplement.
0: Ho portàvem en la nostra pròpia planificació electoral, tot aquest tema.
1: Per desgràcia, no? Que quan tu estàs elaborant aquestes coses, per desgràcia, aquests fets acaben succeint, ja sigui aquí, sigui en una altra població, es viuen per desgràcia van a vegades en augment. Llavors, jo volia preguntar-vos, per exemple, les darreres enquestes Sigma 2 parla que els joves tendeixen a anar-se cap a perfils més extrems. Què en pensen d'aquests fets? O de veritat és cert que els joves s'estan radicalitzant cap aquí, no? De fet, amb aquestes agressions, o encara hi ha una solució de conscienciació?
0: Jo crec que tenim les dues vessants. Tenim una part de la de jove molt conscienciada, molt reivindicativa i que amb un extrem, com amb uns missatges molt clars de que totes les persones som iguals i amb igualtat de llibertats, i davant d'aquests missatges també hi ha sempre com la contraposició. Hi ha una contraposició, en la meva opinió, molt contaminada per les xarxes socials i per aquests partits polítics que estan ara com en auge però que sempre han estat. Realment que també distorsionen molt als joves, i aquí està la nostra feina de fer veure que les coses no són ni blanques ni negres, no? Que hi ha tot un matís de grisos aquí pel mig, i és on hem d'anar, cap aquí.
1: Com pot incidir a la regidoria o els valors LGTBI dintre el que és l'educació de les escoles, per exemple?
0: Us podem posar un exemple?
2: A veure, els valors LGTBI, en el fons, no deixen de ser valors de respecte i de llibertat. I és que aquesta política i aquests valors han d'estar presents, jo crec que a totes les nostres vides. Una part, òbviament, a l'etapa educativa. De fet, nosaltres realitzem activitats educatives vinculades a la regidoria LGTB amb els centres educatius, però és el que et comento, són valors que jo crec que haurien de ser intrínsecs dins de la pròpia filosofia dels éssers humans, no? I nosaltres el que tractem de fer és treballar a favor d'aquest tipus de valors.
1: Tornem ja cap a la festa de demà. Per ficar un matís, hi ha gent que pensa que quan és dia de LGTBI és pel col·lectiu LGTBI, però realment està convidat tothom a assistir.
0: Evidentment. Sí. És que no són unes persones diferents ni a banda de la societat, no? O sigui, el missatge que nosaltres pretenem donar sempre és que són totes les persones, som iguals. O sigui, està enfocat a, de fet, si s'acosta a la gent, veurà que hi ha gent de totes les edats, hi ha família. És molt transversal, i és que hem d'anar cap aquí. O sigui, al final no hem de posar tanta etiqueta, que és cert que també han d'estar els col·lectius identificats, però ha de ser una cosa com oberta per tota la ciutadania. I bueno, de fet, tornar aquí cap al centre cultural, pues, també és una miqueta això de ficar-lo al centre del poble i de fer-ho proper, evidentment, a totes les persones.
1: També s'ha de dir que jo crec que cap a l'hora que serà, més o menys, tindrem una mica d'ombra ja.
0: Esperem.
2: Esperem que sí.
1: Perquè s'esperen temperatures molt altes i sí. La veritat que, no sé si aquí no hi ha res planejat, entenc que seguirà normal, que no hi ha cap mesura per refrescar ni res, no?
0: Bueno, el pati del centre cultural el que té és que arquitectònicament té com aquest disseny que fa que a les tardes es pugui aprofitar molt el pati, no? I perquè les mateixes columnes i la mateixa estructura ja permet això. Ara, si fa calor, evidentment, farà calor arreu, no? Aquí no podem...
1: Perfecte, doncs per anar acabant, José María, si vols, repassem ràpidament què tenim per demà.
2: Doncs demà, com us hem comentat, començarem a 6:15, tindrem el primer acte que serà d'una entitat local, de la Careta, que farà un espectacle anomenat L'Orgull de la Careta, d'acord? A continuació farem l'activitat que és nova aquest any, que és el Micro Jove per la Diversitat, que recordo que tots aquests joves de 14 a 25 anys que estiguin interessats, fins avui a les 8 del vespre es poden inscriure al Casal de Joves i podran transmetre el seu missatge a favor de l'orgull mitjançant la dansa, el cant, el monòleg o com millor considerin. A partir d'aquí tindrem un espectacle de flamenco queer, d'acord? Que el que us comentava, que treballen temes reivindicatius i identitaris mitjançant la dansa i el ball flamenco en aquest cas. A continuació tindrem l'activitat més gamberra, per dir-ho d'alguna manera, que és el concert de La Perra i el Cari, que realitzen un concert d'electropop, i acabarem amb el DJ Alex Martin, que també ens farà de mestre de cerimònies durant tota la tarda fins que acabi la nit. També us comentaven que tindrem unes carpes on estaran els companys de Creu Roja fent una activitat de creació d'una peça de roba amb finalitat reivindicativa, i també tindrem les carpes informatives de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia i de gais positius.
1: Perfecte, i acabem amb tu, Montse. Dóna'ns un missatge per la gent que ens escolti, per què ha d'assistir demà i per què és important reivindicar els drets LGTBI.
0: Mira, doncs no hem parlat en gairebé tota l'entrevista del lema, de que cada any ens preparem molt el lema, de quin és el lema de la campanya de les regidories que lidero, i enguany en el tema de LGTBI jo crec que el lema ho diu molt, que és estimar és orgull. O sigui, estimar és dels éssers humans, les persones s'estimen, i n'hi ha, igual que n'hi ha moltes persones amb molta diversitat i cada persona són úniques i especials, doncs les maneres d'estimar-se també totes són respectables i en llibertat, i ens hem de sentir orgulloses de la sort que tenim d'estar aquí i la sort que podem tenir de dir que estimem, i sigui com sigui, estimar és un orgull.
1: Perfecte, doncs amb aquest missatge ho deixem aquí, emplacem a tothom a assistir-hi demà per la tarda aquí al Centre Cultural, al pati del Centre Cultural, a la diada LGTBIQ+, ens ho han explicat la Montse Herrai, regidora de LGTBIQ+, i el José María Sebastián, cap de Serveis Comunitaris. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres fem una breu pausa i a la tornada parlem amb Marc Mata amb la taula de premsa.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
5: Don't Stop Dancing.
6: Con José Antonio Castillo. Al Club del Country. Bring on the teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
8: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho.
9: Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
10: Y el del medio de los chichos.
9: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
11: ¡Ay, qué bonito!

0: I jo mateix, en l'AMB, i van dir que el projecte era molt maco, però que nosaltres volíem incloure un pas inundable, un gual inundable, perquè connectés la part de Ripollet, la part més cèntrica de Ripollet, en el parc Massot. En aquest gual inundable, aconseguim que Ripollet estigui, que una part de Ripollet estigui connectada amb l'altra part. I sobretot ara, que es farà tot el tema del futur hospital, que tenim el CAP 2 en un pont com el carrer Tarragona, que té un pas limitat, en aquest gual aconseguirem que la gent que vulgui anar al CAP 2 i vulgui anar caminant pugui anar de manera més tranquil·la, no creuant el pont del carrer Tarragona, i serà molt més agradable anar a fer esport per allà, anar a passejar, i quedarà molt maco.
1: I també és la connexió, no? Completem la connexió de l'anella verda de Ripollet.
0: Sí, també, perquè és una, ara s'obrirà ja un petit braç de l'anella verda de Ripollet i fer-la una mica més gran. Ara l'anella verda té 8 quilòmetres i mig, em sembla que és, i ara la podrem ampliar i dir, ostres, doncs, i si en el futur l'anella verda li fent un ramal per aquí, va fins al parc Massot, creuant el pont de Vianants i connectem una altra vegada per al riu.
1: I mediambientalment també suposa, no, la recuperació d'un espai estratègic que actualment no justament està fragmentat tant per diferents elements, edificacions que estaven en desús, fins i tot llocs d'ús incívic. Doncs recuperem un espai, eliminem també tota la fauna invasora i recuperem la fauna autòctona nostra.
0: Sí, exactament, és recuperar l'entorn, la fauna i la flora, recuperar-lo tot, i sobretot ensenyar-li a la gran part de Ripollet, que és la part del centre, no?, que a Tiana Pompei també són part de Ripollet, i que la gent de Tiana Pompei, que potser fa més vida a Cerdanyola que a Ripollet, puguin tornar a fer vida aquí a Ripollet de manera més agradable.
1: I tot això també unit, no, a unes altres obres que està fent el Consell Comarcal també d'adequació de tota la zona del riu Ripoll, que permetrà connectar totes les poblacions del riu Ripoll fins a arribar a Sant Llorenç Savall.
0: Exactament. Al Consell Comarcal s'han fet unes obres que encara estan en marxa, que es diuen Teixint Fils de Vida, que és connectar tots els municipis de la llera del riu Ripoll. Com tu has dit, està a Sant Llorenç fins a Montcada. Aquí a Ripollet, per exemple, s'han fet actuacions al poliesportiu, en un carregador de bicicletes, s'ha adequat al camí que va a l'altra banda del riu del Molí d'en Xec, però de manera... s'ha arreglat de manera natural, ficant-li terra, fent-lo més ample, més agradable.
1: Perfecte. I ja per anar acabant, com a regidor de benestar animal, davant ara mateix, no?, la recent onada de calor, no?, les temperatures altes que estem vivint, quins consells hi han, sobretot per la gent que té els gossos, que els ha de treure al carrer, davant aquestes altes temperatures?
0: Sobretot també que intentin no deixar els gossos als balcons ni a les terrasses a ple sol, que si no tenen més remei que deixar-lo, que siguin poques hores, i que li deixin aigua, i que no treguin els gossos a passejar, per exemple, a les 6 de la tarda. Que els puguin treure a una hora on no faci tant de calor i que sempre porten aigua perquè el gos pugui beure aigua. I sobretot una cosa que ens hem trobat a moltes queixes i denúncies que hem tingut en veïns i veïnes, que no deixin els gos moltes hores a casa sols, perquè són seus vius, que tenen sentiments, estan malament, i després també per no molestar els veïns i veïnes.
1: Perfecte, doncs ens quedem amb aquests darrers consells també dels gossos. També recuperem tota la informació que hem rebut del cens genètic i també d'aquest gran parc fluvial aquí al riu Ripoll i al riu Sec. Moltes gràcies, Diego, per acompanyar-nos avui.
0: A vosaltres, adeu.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Tornem ara amb un tema d'esport, i és que estic tenint un déjà vu perquè fa tot just un any m'acompanyava aquí l'Eric Gallego per parlar del GES a Ripollet, i avui fa el seu company, l'Albert Mir, coordinador junt amb l'Eric d'aquest projecte per fomentar la pràctica esportiva entre els joves. Bona tarda, Albert.
3: Bona tarda, Marc.
1: Primer de tot, per introduir els joves que no saben exactament què és el GES a Ripollet Joventut Esportiva Societat Activa, què és?
3: Bueno, el projecte GESA al final és un programa impulsat per la Diputació que es porta a terme des de l'Ajuntament de Ripollet, on l'objectiu principal és proporcionar

0: activitat física i esport per tot el jovent de Ripollet, a partir de 12 anys, estaria fins al 20, però bueno, també podem tenir joves més grans de 20 anys, que tothom tingui l'oportunitat de poder fer activitat esportiva al municipi de manera gratuïta, que ningú es quedi sense poder fer esport a casa, per qualsevol tema econòmic o social, que tothom tingui l'oportunitat.
1: Durant tots els mesos, pràcticament a excepció de l'agost, que es fa vacances, organitzeu tot tipus d'activitats esportives. Què tenim ara per endavant, no?, el més pròxim aquest mes de juliol?
0: Doncs ara aquest juliol, ara la setmana passada sí que vam fer com l'esdeveniment més gran de la temporada, que va ser el 3x3, que és de multisport, bàsquet, futbol i vòlei. I ara el que ens queda de juliol són les activitats que estem fent durant les tardes per Ripollet, i així la més destacada podria ser farem un torneig de tenis taula el dilluns 18, diria, sí.
1: Com va anar, justament, no? Anaven a per aquí, aquesta jornada 3x3, no?, que era com el gran acte de cloenda d'aquest curs.
0: Doncs la veritat que ja aquest any era la segona vegada que ho fèiem, perquè ja vam començar la temporada passada, també el juliol, i la veritat que va anar molt bé, en quant a participació, el volum de participants que vam tenir, i vam estar des de les 7 de la tarda fins a les 11 jugant partits a 6 pistes sense parar tot el pavelló Joan Creus. La veritat que va estar molt bé. Uns 80 participants van venir, uns 18 equips van tenir, i va ser una tarda molt entretinguda i esportiva.
1: El GES Ripollet va començar l'any 2024, si no m'equivoco, sí. Va començar a implementar-ho el 2025, les activitats. Quina ha sigut la progressió en aquests darrers 3 anys?
0: Sí, vam començar, les primeres activitats va ser el desembre del 24, però bueno, van ser 3 activitats, i vam començar ja de manera més regular, com dius, el gener del 25, i amb les dades que tenim de la primera temporada amb aquesta, la veritat que el total de joves que han passat per alguna de les nostres activitats, la temporada passada van ser 385, i ara, sense comptar el juliol, però encara no ha acabat, ja anem per 526. O sigui que estem molt contents amb la gran participació que està tenint i la gran quantitat de joves que han passat alguna vegada a participar en alguna de les nostres activitats.
1: Sí, que pràcticament esperem acabar juliol, sí, sí. Podeu arribar a doblar, quasi.
0: Pràcticament, sí, sí. Els 526, bueno, 526 és que han passat alguna vegada, no tots és que vinguin cada dia, perquè al final hi ha molta gent que fa altres coses, però sí que alguna tarda sí que s'han passat, o algun torneig o alguna activitat, i sí, sí, gairebé doblem les xifres de la temporada anterior en quant a joves participants.
1: Quines són les activitats, bueno, els esports que més criden l'atenció en els joves?
0: Bueno, al final el principal, el futbol sala és la que més, sigui el dia que sigui o sigui l'hora que sigui, sempre vindrà gent al poliesportiu. Al final et passes per la tarda i la pista de futbol hi ha gent, nosaltres anem allà, intentem organitzar una miqueta i que sigui tot una mica més divertit o més just i més, bueno, que sigui dinamitzat, no?, per nosaltres. Però a part del futbol, nosaltres intentem no tirar tant de futbol, sinó buscar altres esports que els joves no tinguin tant l'oportunitat de fer aquí Ripollet, o perquè al final el futbol poden fer el parc sense una pilota i ja és més fàcil, però intentem el voleibol, és un dels que està tirant des del primer dia que vam començar aquí a Ripollet. Cada divendres fem l'activitat de voleibol i és una de les activitats que més participació té, i a sobre és de la participació femenina, és la que més ens està ajudant a que vinguin les noies a fer esport amb el GESA, el voleibol. I a part també tenim altres activitats com més amb implements de pàdel, tenis taula i pickleball. Al final són activitats que els joves no poden practicar al parc, sinó que necessiten una instal·lació, i es veu que com que no ho poden fer ells de manera lliure, venen amb nosaltres, i és un dels tipus d'activitats que ens està tirant molt. I després, bueno, d'activitats més populars com seria el bàsquet i el futbol sala, com ja he dit, pues, serien aquests els esports més principals que estem fent.
1: Com bé dius, no? El GESA, a banda de la faceta esportiva, també té l'accessibilitat, no?, apropar aquests esports, que moltes vegades, no, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè no el tens a l'abast en aquest moment fer aquest esport, doncs l'apropeu a la joventut, no? Perquè a la vegada també descobreixi, no? Que noves disciplines que potser l'acaben d'omplir més enllà dels tradicionals esports que potser no acaben de funcionar.
0: Sí, sí, és que al final molts dels joves no han sortit del futbol, sigui més allà d'una entitat o del parc. Quan anem al parc, pràcticament només es juga, quan abans d'arribar nosaltres només estan jugant a futbol, i el que fem nosaltres és al final oferir altres esports que no tenen ells l'oportunitat de jugar amb els seus amics de manera habitual en un parc o a les instal·lacions de manera gratuïta. Doncs sí, els oferim l'oportunitat d'esports que puguin conèixer, i a partir d'aquí, doncs, si els agrada, doncs ells poden buscar-se les seves maneres de poder seguir practicant més aquest esport.
1: A banda de dinamitzar les tardes, també heu dinamitzat molts matins amb els dies de lliure disposició de les escoles. Heu organitzat, que jo recordi perquè n'he assistit, torneig de futbol sala, torneig de bàsquet, vòlei, i a més amb molt bona assistència.
0: Sí, l'any passat ens vam adonar que al final els dies de lliure disposició és pels matins. Molts joves o es queden a casa o no saben què fer, llavors hem aprofitat i sempre, sí, diria que sempre que hi ha un lliure disposició intentem fer una activitat més fora de les regulars que fem per les tardes i organitzar-ho més un tipus torneig. I és com has dit tu, hem fet durant aquesta temporada tornejos de bàsquet, de vòlei, de pickleball també n'hem fet i té molt bona tirada, i de futbol també. Sí, sí, i al final una mitjana de 50 participants en aquestes activitats estem tenint aquests tornejos de matins. Fem 3-4 horetes i la veritat que estan funcionant molt bé.
1: Us suposa un repte ser dos i gestionar una colla de 20-30 nens, els que siguin, que van a les activitats?
0: Bueno, al final per les tardes, entre els dos ja ens podem anar tirant, no? Venen 15-20 per les tardes, però bueno, quan són activitats més grans per matins, sí que ens venen altres tècnics d'esport, també ens ajuden, però perquè si no, sí, clar, poder coordinar i estar amb tots els partits i poder estar que tot estigui bastant controlat en un torneig es complica una miqueta, però bueno, tenim l'ajuda dels nostres companys d'esports també i estan funcionant bé els tornejos.
1: Heu fet activitats durant tot l'any. Entenc que al final també les activitats s'adapten a la climatologia del moment, és a dir, a l'estiu, a la primavera, activitats més a l'aire lliure, fins i tot també cobertes justament amb tema onada de calor, etc. Sí, sí. I el mateix a l'hivern, temperatures més fredes, jocs més interns, etc. No?
0: Sí, al final ens hem d'adaptar a les instal·lacions que tenim disponibles aquí a Ripollet, i sí, al final, quan és hivern, intentem fer les activitats el més aviat possible, a les 5 de la tarda, 4 i mitja, perquè si no ja ens quedem sense llum si ho fem a l'exterior, i també el tema del fred i tal. O sempre que tenim l'oportunitat, ho fem, intentem fer-ho interior, però és més difícil. I ara a l'estiu, doncs, al revés. Les activitats, contra més tard siguin per evitar la calor, doncs ho fem més tard, i o tot el que puguem fer-ho en un pavelló o en una pista coberta, ho intentem al màxim. I a part, ara a l'estiu també afegim l'activitat de remullada, que seria anar a banyar-nos a la piscina exterior municipal. Després de fer alguna activitat esportiva, tipus pàdel o alguna que sí que es passa una miqueta de calor, doncs després ens refresquem una miqueta a la piscina.
1: Abans parlàvem de l'accessibilitat. Un tema també important a destacar aquí és que les activitats són gratuïtes.
0: Sí, sí, totes les activitats són totalment gratuïtes i tampoc cal tenir el material especialitzat en cada esport, és a dir, pel pàdel no cal portar cadascú la seva pala, sinó des de l'Ajuntament oferim nosaltres el material, i per tant està totalment obert a tothom, no cal material esportiu ni res, només és venir i nosaltres ja els hi donem tot.
1: Tot orientat a joves de 12-20 anys, si no m'equivoco.
0: Sí, correcte.
1: I si al final un jove vol assistir demà, imaginem que demà hi ha pàdel, com ho pot fer? Com pot contactar amb vosaltres? S'ha de fer reserva prèvia? Pot assistir, presentar-se allà i participar? Com funciona?
0: Bueno, les activitats regulars, nosaltres tenim un canal de difusió del WhatsApp, ja tenim flyers, repartim cada mes als instituts o pel poble també repartim aquests flyers, i les activitats regulars de cada tarda, l'únic que cal és venir a l'activitat i tant jo o l'Eric ens presentem i ens apuntem les dades bàsiques i ja estàs dins de l'activitat, no cal cap reserva prèvia. Sí que tenim un WhatsApp o el correu, però això ja ho fem servir més per activitats més de tipus torneig o més esdeveniments puntuals, on sí que ens cal una inscripció prèvia per organitzar una miqueta el torneig. Però a les activitats de cada tarda, no. Els joves poden venir de manera lliure, venen, s'apunten i tampoc han de tenir cap obligatorietat de venir cada tarda. Com si volen venir només un dia o volen venir un dia a la setmana, un cop al mes, és totalment lliure de venir quan vulguin els joves.
1: Normalment teniu inscripció prèvia només en les activitats de tornejos, futsal, tot això.
0: Sí, al final és per poder-nos organitzar una miqueta millor el com funcionarà el torneig, necessitem una miqueta d'inscripció prèvia per organitzar-nos també una miqueta nosaltres, els horaris i tal.
1: Justament, no? Ara l'agost feu per on? Tant per vacances com perquè la climatologia tampoc és que ho permeti molt.
0: No ajuda.
1: Però torneu al setembre. Hi ha alguna cosa que ens pugueu avançar? Alguna programació especial?
0: Encara estem treballant amb la programació del setembre i, bueno, algú que tenim clar és que seguirem amb l'activitat de voleibol cada divendres, perquè és la que més i millor està funcionant. I, bueno, ara, quan acabi ara aquest mes de juliol, sí que solem fer qüestionaris als joves que estan venint més, i a partir del que ens diguin que els agradaria fer a partir de setembre, a partir de la temporada vinent, doncs anirem veient. Però, bueno, seguirem la mateixa dinàmica d'anar fent activitats cada tarda 100%.
1: Per què és important que els joves prenguin, no, aquesta estona de dir vaig a fer una mica d'esport i d'esbarjo i oblidar-me, no, per exemple, de quan a època d'escola, de l'escola, de l'institut?
0: Bueno, al final l'activitat esportiva jo crec que és un hàbit, al final és tenir un hàbit saludable, no? Inculcar aquests hàbits saludables de fer activitat esportiva ja des de jove, perquè s'està veient que cada vegada hi ha més abandonament esportiu dels joves, ja sigui de tipus d'entitat o de no fer, o sigui, abandonen més ràpid les entitats esportives i llavors es queden que no tenen tampoc moltes opcions de poder fer, i doncs al final és l'activitat física ens ajuda a reduir l'estrès quan estàs en època d'exàmens. Al final també va bé sortir una mica a fer activitat física i no tampoc quedar-se a casa tot el dia. Jo crec que és una manera molt, molt bona de distreure's una mica, de sentir-se també venen coneixent altra gent, es poden sentir part d'un grup i, bueno, al final això t'ajuda emocionalment i en el teu dia a dia, a poder sentir-se part d'un grup i fer activitat esportiva.
1: Perfecte, doncs ho anem deixant per aquí, Albert Mir, moltes gràcies, bueno, coordinador del GESA Ripollet, moltes gràcies, doncs, per acompanyar-nos avui, ens alegrem molt d'aquestes xifres que ens has comentat abans i esperem, no, que de cara a la propera temporada tot continuï cap amunt, sí. I a veure si fins i tot podem arribar al miler i superar-nos.
0: De nou.
1: Doncs moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies a tu.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Fem ara una connexió telefònica per parlar amb Sergi Mires, exjugador d'èlit d'hoquei i patins d'aquí de Ripollet, que ara comença una nova etapa com a segon entrenador de la selecció espanyola sub-17 i que també dirigeix el campus d'estiu d'aquí de Ripollet i que també disputarà justament amb la selecció l'europeu de Portugal. Bona tarda, Sergi.
3: Hola, bona tarda, què tal?
1: Primer de tot, per la gent que no et conegui, explica'ns una mica la teva carrera professional, perquè tinc entès que has passat per molts clubs de reconegut nom, com el Liceo.
3: Sí, bueno, jo vaig començar a patinar de ben petit, no? El meu germà gran jugava a hockey i llavors, pues, bueno, ja m'ha patit, segueix els passos i res, vaig començar a patinar al Cerdanyola i vaig estar ja fins a categoria la Vic, que després vaig passar al Barça ja a categoria infantil, i bueno, ja vaig començar a progressar encara més i a formar-me molt més, i bueno, vaig aconseguir arribar a l'Hockey Lliga. I res, en l'Hockey Lliga han estat en molts equips, a l'inici sobretot en equips de mitja taula cap a baix, que anava a cedir per jugar molts minuts, perquè tenia contracte amb el Barça i anava a cedir, no, a jugar minuts. Després ja quan vaig començar ja jo sol l'aventura, perquè ja no estava amb el Barça, però bueno, ja acabat jugant al Liceu de la Corunya, he jugat al Vendrell, al Calafell, he jugat a l'Oporto, a l'Sporting, bueno, vaig tornar al Barça també, o sigui que molt content de la meva trajectòria, i bueno, ara estic jugant al Cerdanyola aquest any a Hockey Lliga, i l'any que ve encara jugarem un any a Hockey Plata.
1: Molt bé, i a banda també d'aquesta faceta teva com a professional, també tens la teva faceta com a entrenador. En aquest cas, dirigeixes aquí a Ripollet l'Hockey Campus Sergi.
3: Sí.
1: Com va?
3: Pues mira, la veritat que aquí a Ripollet ja porto molts anys, i bueno, ara ja, des que ja em vaig instal·lar més aquí, he agafat la base per sota, i bueno, també tinc el meu campus, i la veritat que estic molt content amb el campus, no? Cada vegada tenim més canalla, jo crec que la gent sap que treballem bé, que som un campus bastant professional, en el que intentem que millorin molts aspectes del joc. També ens divertim, no? També tenim un parell de dies que anem a la piscina allà al poli esportiu del PAME, però sobretot és un campus en el que intentem millorar molt, i bueno, sembla que cada any tenim més gent, cada any crec que la gent confia més en nosaltres, i la veritat que molt content. I després amb el Club Hockey Ripollet, per la base, aquest any portava un parell de benjamins, dos equips benjamins i un equip prebenjamí, i la veritat que també molt contents amb els resultats, i sobretot amb el prebenjamí A, que hem quedat campions de Catalunya de la categoria prebenjamí, o sigui que estic molt content amb el treball fet, però bueno, tenim que continuar, que encara som molt petits, i nens que tenen 8, 9, 10 anys es tenen que continuar formant, i tens que treballar amb ganes, que si no el nivell baixa ràpid.
1: Diguem-ne que tu estàs aquí treballant amb la base de la pedrera ripolletenca. Creus que hi ha cada vegada més interès per l'hoquei? Perquè al cap i al fi l'hoquei sí que és un esport seguit, però no té punt de comparació com podria tenir altres esports com el futbol o el bàsquet, per exemple.
3: Bueno, és cert que aquí a Catalunya o a Espanya el futbol és el primer esport i el bàsquet és el segon. Aquí a Catalunya l'hoquei patins és un esport molt tradicional, és el tercer esport amb més fitxes federatives, no, de Catalunya, després del futbol i el bàsquet. I bueno, la veritat que a Catalunya es viu molt. Bueno, jo ara que viatjaré d'aquí un parell de setmanes a Portugal, però bueno, Portugal és un altre món, és el segon esport, no, després del futbol. I bueno, va una mica per zones, no? A la Corunya també es viu molt l'hoquei, no? Però aquí a Catalunya crec que estem força bé. Jo diria que ara mateix, aquí a Ripollet, intentarem l'any que ve a veure si el primer equip pot pujar a la tercera divisió, no, de l'hoquei, no? Està Hockey Lliga, Hockey Plata, pues intentar pujar Hockey Bronze, i a veure si també el primer equip de Ripollet el deixem una mica més a dalt.
1: Exacte.
3: I per sota la pedrera la tenim molt bé. Ara mateix tenim nens de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys que estan tenen un nivell molt bo. Estic molt content del nivell que estem aconseguint, però bueno, volem continuar treballant per continuar ficant equips en campionats de Barcelona o de Catalunya.
1: Exacte, perquè això s'ha vist repercutit en els resultats d'aquí del club. Fa unes setmanes parlàvem, justament, no?, em deies el teu precat que va guanyar el campionat a Olot. Sí. També sé que l'infantil va guanyar també el campionat de Catalunya. Al cap i a la fi hi ha hagut una certa progressió, no?, del Club Hoquei Ripollet.
3: Sí, correcte. Ara mateix tenim un equip infantil que té molt bona pinta, és un molt bon equip, que ara passen a juvenil. També tenim un equip l'any que ve que passa a júnior, que crec també que tenim jugadors d'aquí de la Pedrera que són de Ripollet tota la vida, que en pocs anys jo crec que podrien estar inclús al primer equip del Ripollet, no? No tots, però intentarem que alguns arribin. I sí, ara fa, no sé, farà un mes, una mica menys, vam anar a Olot, al Campionat de Catalunya de prebenjamins, i bueno, vam aconseguir guanyar tots els partits, la semifinal, la final, i clar, això pel club és una fita històrica, estem molt contents. Tenim una generació del 2017 molt bona, i estem molt contents del campionat que hem aconseguit, això a Ripollet no havia passat mai, però bueno, no ens aturem i intentarem continuar no guanyant, però sí que competint i estant allà a les finals o semifinals de molts campionats, intentarem continuar així.
1: Portaràs algun equip l'any vinent o encara no es pot saber?
3: Sí, l'any que ve segurament portaré un altre prebenjamí, el mateix que he portat aquest any, que era el prebenjamí Or. Aquests xavals passen a benjamí, doncs, bueno, em quedaré amb els prebenjamins que ara arriben, que pugen, i també segurament portaré un benjamí.
1: Val.
3: I portaré alguna cosa més, encara no està tancada, ja no t'ho puc dir, però sí, em quedaré aquí millorant i ajudant i treballant amb ganes, que és el que m'agrada.
1: Val. Parlem ara ja de la teva nova faceta també com a segon entrenador, en aquest cas de la selecció espanyola. Que va, com vas rebre aquesta notícia amb la sub-17?
3: Pues mira, em va agafar una mica la sorpresa, perquè sí que és cert que no sabia res d'això, i bueno, em vaig rebre la trucada del seleccionador absolut i del que és el director esportiu també de la secció d'hoquei patins de la Federació Espanyola. I bueno, els coneixem de fa molts anys, i em va trucar i res, em va comentar que necessitaven un segon entrenador per la sub-17 i que bueno, que havien pensat en mi, que li havien parlat a mi, que veien que estava fent un bon treball a Ripollet i que si tenia interès d'estar treballant a l'estiu 4-5 setmanes i anar una setmana a Portugal a l'Europeu. I bueno, vaig contestar que sí, superràpid, en 10 segons, o sigui que és una oportunitat per mi i la vull aprofitar.
1: Clar, perquè ara mateix entre el campus i els entrenaments de la sub-17, entenc que no pares.
3: Sí, el mes de juliol és una mica així sobre els patins, no? No em trec els patins ni només per anar a dormir, però bueno, estic al campus, m'agrada. Aquí al campus meu tinc molta gent de Ripollet i ve gent de fora també d'altres clubs, però bueno, és el que m'agrada, formar la canalla, veure com milloren en 3, 4, 5 setmanes de campus. I després acabo a les 5 al campus i me'n vaig al CAR de Sant Cugat i bueno, allà treballar amb els millors de la sub-17 d'Espanya i intentar fer un bon treball per arribar a l'Europeu ben preparats per aconseguir el títol.
1: Europeu que es disputa a Portugal. Com veus aquesta, bueno, aquesta fase de grups, no? Que justament juguen contra Portugal, Itàlia i França?
3: Bueno, la veritat que sabem una mica el nivell que té Portugal. Pot ser que sigui un nivell semblant a nosaltres, però bueno, juguen a casa, no? Sabem que anem a una ciutat, Braga, no? Que és al nord de Portugal, molt a prop d'Oporto, i tenen molta tradició d'hoquei, tenen un equip a la primera divisió de la Lliga Portuguesa, llavors sabem que serà un campionat complicat, però bueno, anem amb molta il·lusió. Tenim aquesta primera fase de grups que juguem contra Portugal, França i Itàlia, i després, bueno, tenim que veure el creuament de quarts, però amb l'experiència que tinc i tal, crec que segurament l'important és arribar bé a les semifinals i si podem jugar a la final, millor, no? Però l'important és fer una fase de grups ascendent, no carregar de minuts als jugadors, fer una bona rotació i arribar molt bé, sobretot pels quarts de final, que a priori poden ser més assequibles, però sobretot la semifinal.
1: Has notat diferència, entenc que sí, en el sentit de que el que és entrenar equips, no, de Pedrera, en aquest cas, com deies, el prebenjamí, no, a portar tot un sub-17, amb jugadors ja quasi ja preparats per fer el salt quasi a divisions professionals?
3: Sí, és cert que, bueno, que aquí a la selecció tenim quasi tots són de l'any 2010, que tenen 7 anys, i tenim un pare que tenen 15, que són del 2011. Bueno, la canalla d'aquí de Ripollet també em coneix ja de fa molts anys, i bueno, jo crec que tenim més confiança. Aquí a la selecció, la sort que tinc, que, bueno, que els nens, els jugadors em respecten, no? M'han vist jugar a l'Hockey Lliga, un nivell bastant professional, i bueno, jo crec que sempre em pregunten, qualsevol consell que els puc donar, escolten atentament, bueno, es veu que volen millorar, i la veritat que estic molt content, és entrenar gent tan jove, amb tanta qualitat i amb tantes ganes de millorar. I penso que tot l'any només van 8 i 2 porters, 8 jugadors, 2 porters, i imagina't, tothom que està allà vol donar el màxim, tothom està amb moltes ganes i molta il·lusió, i entrenar aquesta canalla de la selecció espanyola és molt fàcil, és a dir, tothom té molta predisposició a treballar.
1: Com portes que, bueno, gairebé tots els nens que entrin per aquí, pel pavelló municipal, no?, i et vegin i diguin, ostres, jo vull arribar a ser el que, bueno, a tenir la teva trajectòria. Com portes això?
3: Bueno, la veritat que tampoc parlo molt amb els nens d'aquest tema, no? Clar, penso que entrenem aquí a vegades nens de 5, 6 anys, 7, 8, sí que saben que jugo a hockey, que he jugat a bon nivell, ara està tot el tema de la tecnologia, veuen vídeos meus per YouTube o per, jo què sé, mil coses, no? Llavors, jo crec que al final, com em veuen cada dia, tenen tanta confiança que al final sóc com un mes, però sí que és cert que quan parlo, quan m'escolten, si jo veig que no fiquen el 100% d'intensitat en un entrenament, els hi faig saber que no estan anant a tope, i crec que aquest és l'èxit del Ripoll, que cada entrenament, almenys quan estic jo a pista, la cosa anem al 100%, per això estem millorant tant, i bueno, s'està veient per equips de sota, que ara inclús guanyem títols, i és el que he dit, tenim gent d'infantil, juvenil, júnior, que ara tenen molt bon nivell, que això fa uns anys no ho teníem. Mm.
1: Estàs guanyant presència com a entrenador, ja sigui amb el campus, amb el club hoquei. Què et sembla aquesta faceta diferent, no?, a el que era estar dintre del camp jugant tu. Et veus de cara al futur, no?, com a possible entrenador ja quasi professional?
3: A veure, jo, per exemple, ja em considero entrenador, no? Mm. És una cosa que m'agrada formar. El tema que la pregunta és a quin nivell entrenaré, doncs no ho sé. Jo intentaré ser el millor entrenador possible, no? Igual que he fet com a jugador. El nivell que podré entrenar, bueno, també jo crec que això d'entrenador necessites una persona que confia en tu i que et doni l'oportunitat. Jo intentaré fer un bon treball per veure si algun dia tinc l'oportunitat d'entrenar algun equip professional, però sí que és cert que m'agradaria provar a entrenar. Després que m'agradi o que estigui molts anys, clar, jo crec que això també no sé ben bé si desgasta molt. Entrenar canalla petit, benjamins, alevins, és molt gratificant, no? No és igual que entrenar professionals, però bueno, jo intentaré preparar-me per si un dia arriba una oportunitat, estar preparat.
1: Perfecte, ja per acabar, tens algun somni que t'agradaria, no? Si d'aquí 10 anys, ja m'ho has comentat, no? Arribar, a veure fins on arribes, però si poguessis dir, ostres, això seria el moment perfecte, què seria?
3: Home, potser, per exemple, com a jugador, la veritat que si tenia algun somni crec que s'ha complit tots, no? Potser m'ha faltat guanyar algun mundial o alguna cosa així amb la selecció espanyola com a jugador, doncs potser un somni podria ser com a entrenador, entrenar algun equip professional i guanyar alguna Champions, o si un dia et dona l'oportunitat de ser seleccionador espanyol absolut, doncs guanyar un mundial o alguna cosa així. Però bueno, això és parlar per parlar, no? Encara sóc bastant jove, és el que et dic, preparar-se bé, continuar fent bé les coses aquí a Ripollet i ara amb la selecció sub-17 i les oportunitats si arriben, doncs estar preparat per agafar-les.
1: Perfecte, doncs, Sergi Miras, moltes gràcies per atendre'ns avui, jugador d'elit d'hoquei patins professional d'aquí, de Ripollet, que actualment és segon entrenador de la selecció espanyola sub-17 i que anirà a disputar l'europeu a Portugal i que també dirigeix aquí al campus d'hoquei campus Sergi Miras. Moltes gràcies i molt bona sort a Portugal.
3: Molt bé, gràcies per l'entrevista, adeu.
1: Adeu.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Els protagonistes de l'Info Setmanal han estat l'organització de l'Orgull sobre la programació d'enguany. Ens ho han vingut a explicar Montse Arraiz, regidora de LGTBIQA+, de l'Ajuntament de Ripollet, i José María Sebastián, cap de Serveis Comunitaris. A continuació hem tingut a l'entitat Voces Creatives en conversa amb Oswald Hernández i Facundo Bertola pel talent show que tenen en marxa i també per la campanya de recollida de medicaments per a Venezuela. També ens ha visitat el regidor de Benestar Animal, Diego Puig, per la posada en marxa dels tests d'ADN de gossos. Després hem fet balanç de la temporada del GESA amb l'Albert Mir, coordinador, i l'hem acabat amb la jugador d'hoquei i flamant segon entrenador de la selecció espanyola sub-17, Sergi Miras. I en el flash de l'informatiu hem tractat la diada LGTBIQA+. També hem fet un balanç de la festa major que s'acaba de presentar, seguidament hem anunciat les millores de l'enllumenat i hem repassat com va anar la Ikigai Japan Week i la gala de Voces Creatives. Amb això acabem, hem fet el programa Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i streaming, i a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació que els parla la Mar Batalla. Moltes gràcies per la seva atenció i ens veiem al setembre. Adeu-siau.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Voces Creatives va celebrar el dissabte passat la segona fase del talent show local al pati del Centre Cultural. Van quedar finalistes aquests 6 artistes: Marlins, Marta, Natàlia, Nerea, Ramon i Valèria. Tots ells van ser seleccionats per les seves qualitats artístiques i vocals per part d'un jurat professional format per Bernardo Patiño, productor musical, guitarrista i músic, Víctor Guedes, vocal, coach i cantant, i José María Ribelles, professor de música. L'organització va aprofitar la convocatòria per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela i per recollir medicaments. El 18 de juliol tindrà lloc la semifinal i es tornarà a recollir medicaments. Ahir el Mercat Municipal va estrenar la nova organització dels negocis. Les 7 parades de roba i calçat que s'ubicaven al carrer Nou s'han traslladat a l'inici de la Rambla dels Pinatons. Amb aquesta reorganització, totes les parades del mercat quedaran concentrades a la Rambla dels Pinatons, entre la rotonda del carrer Cervantes i la rotonda del carrer Palau Ausit, recuperant la distribució d'abans de la pandèmia. Èxit rotund un any més del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Un centenar de persones van nedar el passat diumenge 40.000 metres a la piscina d'estiu del poliesportiu municipal. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per l'esclerosi múltiple i que l'Ajuntament de Ripollet s'adhereix des de fa anys. Els diners recollits de les donacions i la venda de merchandatge es destinaran a poder acompanyar i oferir serveis de neurorehabilitació a les persones amb esclerosi múltiple i destinar fons a la recerca sobre aquesta malaltia. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda tenim al Cim Molí d'en Rata la conferència Amors, desamors i veus pròpies, una nova sessió del cicle Extra Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio arriba l'estiu. Gaudeix de l'estiu amb Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Este es mi momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer.
1: Esta respiración.